bevalle mé inchen dut foi rudetá garda mo chrí. Rudde bechor bheit gardar gríhe goléir. A chuisle, éistlam, nuair intsím dut.